0: Oigo, oigo, oigo. Oigo. Oigo.
1: Va bene, papà. Desa Pascal. Desa Pascal.